0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Gallina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: σου d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Baila. Let me see you dance, babe.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega.
1: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escó Batega Jove.
2: Divendres 21 d'agost,
1: balla sense parar amb els Catarres.
2: Dissabte 22 d'agost,
1: concert de diets.
3: Ja ens vam passar el concert plorant.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuit.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
1: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Fem que aquesta nit sigui diferent.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a

0: totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elparelló.cat.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu que al voltant del 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi solar total sigui més propera. El director de l'organisme, Ramon Lamiel, ha concretat que, d'acord amb les dades que estan recollint, en general, la gent no serà de fora de la comarca i no hi ha previstos desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, Lamiel ha subratllat que està prohibit aturar-se al voral de la via per observar el fenomen. Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d'Esquadra desplegarà avui 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. Alcanar viurà avui l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i és un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat, la plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
6: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos, durant aquestes primeres hores del matí. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals, on hi haurà una notable sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
7: Ei, què et passa? Fas mala cara.
8: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
7: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
8: M'has salvat la vida.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.

0: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
0: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu que al voltant del 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi solar total sigui més propera. El director de l'organisme, Ramon Lamiel, ha concretat que d'acord amb les dades que estan recollint, en general, la gent no serà de fora de la comarca i no hi ha previstos desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, Lamiel ha subratllat que està prohibit aturar-se al voral de la via per observar el fenomen. Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d'Esquadra desplegarà avui 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franch, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. Alcanar viurà avui l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i és un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat, la plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos, durant aquestes primeres hores del matí. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals, on hi haurà una notable sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
4: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva MO gratis. MO, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
7: You're way too beautiful, girl.
6: Els números 1 d'ahir i d'avui.
8: La millor música
6: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
3: Divendres 21 d'agost,
2: balla sense parar amb els Catarres.
3: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de diets.
4: Ja ens vam passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuit.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestar.
4: Quan no tens res.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu que al voltant del 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi solar total sigui més propera. El director de l'organisme, Ramon Lamiel, ha concretat que, d'acord amb les dades que estan recollint, en general, la gent no serà de fora de la comarca i no hi ha previstos desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, Lamiel ha subratllat que està prohibit aturar-se al voral de la via per observar el fenomen. Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d'Esquadra desplegarà avui 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franch, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. Alcanar viurà avui l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i és un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat, la plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos, durant aquestes primeres hores del matí. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals, on hi haurà una notable sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups...

0: gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. Remsa, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a remsamemorial.com.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
4: Fem que aquesta nit sigui diferent.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El precedent de l'eclipsi del 1905, baixada de temperatura, vent, nuvolositat i comportament anòmal dels animals. Els amants de l'astronomia i part del públic general tenen marcat en vermell el calendari avui, dimecres 12 d'agost, per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre de total fins al 2180 i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen: baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar el naixement de l'Observatori de l'Ebre. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. Ulldecona viu avui l'eclipsi total de sol dedicat al Patrimonium 2026. El castell d'Ulldecona és un dels principals punts d'observació del territori, amb una jornada que combina el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
3: Divendres 21 d'agost,
2: balla sense parar amb els Catarres.
3: Dissabte 22 d'agost,
2: concert de diets.
4: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestà.
4: Quan no tens res.
3: Escobatega.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El precedent de l'eclipsi del 1905, baixada de temperatura, vent, nuvolositat i comportament anòmal dels animals. Els amants de l'astronomia i part del públic general tenen marcat en vermell el calendari avui, dimecres 12 d'agost, per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre de total fins al 2180 i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen: baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar el naixement de l'Observatori de l'Ebre. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. Ulldecona viu avui l'eclipsi total de sol dedicat al Patrimonium 2026. El castell d'Ulldecona és un dels principals punts d'observació del territori, amb una jornada que combina el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
5: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre. Del 7 al 17 d'agost.
6: Imagina Ràdio. Números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Gandesa inaugura un rellotge solar analemàtic en què l'ombra de les persones fa de gnòmon. Per consultar l'hora solar, la persona que l'utilitza se situa sobre la línia del calendari, en la posició corresponent al dia i al mes, i la seva ombra indica l'hora solar sobre els números situats al voltant del conjunt. El rellotge, dissenyat per Jesús Godina, té 5 metres d'amplada i està instal·lat al parc de la base d'Engaire. La nova instal·lació recordarà l'eclipsi total de sol d'avui dimecres i farà difusió sobre l'horari solar i la vinculació que el sol ha mantingut al llarg de la història amb la humanitat. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mou que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bàndol. Sense pijama.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Fem que aquesta nit sigui diferent.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16. Imagina Radio.
4: I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Gandesa inaugura un rellotge solar analemàtic en què l'ombra de les persones fa de gnòmon. Per consultar l'hora solar, la persona que l'utilitza se situa sobre la línia del calendari, en la posició corresponent al dia i al mes, i la seva ombra indica l'hora solar sobre els números situats al voltant del conjunt. El rellotge, dissenyat per Jesús Godina, té 5 metres d'amplada i està instal·lat al parc de la base d'Engaire. La nova instal·lació recordarà l'eclipsi total de sol d'avui dimecres i farà difusió sobre l'horari solar i la vinculació que el sol ha mantingut al llarg de la història amb la humanitat. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega.
4: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
5: Divendres 21 d'agost,
4: balla sense parar amb els Catarres.
5: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
4: concert de diets.
6: Ja ens vam passar el concert plorant.
5: Divendres 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuit.
5: Dissabte 12 de setembre,
4: Ginestar.
6: Quan no tens res.
5: Escobatega.
4: Escobatega.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
8: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
9: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El precedent de l'eclipsi del 1905, baixada de temperatura, vent, nuvolositat i comportament anòmal dels animals. Els amants de l'astronomia i part del públic general tenen marcat en vermell el calendari avui, dimecres 12 d'agost, per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre de total fins al 2180 i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen: baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar el naixement de l'Observatori de l'Ebre. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. Ulldecona viu avui l'eclipsi total de sol dedicat al Patrimonium 2026. El castell d'Ulldecona és un dels principals punts d'observació del territori, amb una jornada que combina el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic.

0: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
1: Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

signed for a chance just to touch your hand or a moment.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
6: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El precedent de l'eclipsi del 1905, baixada de temperatura, vent, nuvolositat i comportament anòmal dels animals. Els amants de l'astronomia i part del públic general tenen marcat en vermell el calendari avui, dimecres 12 d'agost, per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre de total fins al 2180 i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen: baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar el naixement de l'Observatori de l'Ebre. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes: Alcanà, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanà, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. Ulldecona viu avui l'eclipsi total de sol dedicat al Patrimonium 2026. El castell d'Ulldecona és un dels principals punts d'observació del territori, amb una jornada que combina el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Vilalba dels Arcs, 37 a Roquetes i 38 graus a Ascó, amb una notable sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
1: Imagina Ràdio.
8: Vuela, vuela.
1: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Gandesa inaugura un rellotge solar analemàtic en què l'ombra de les persones fa de gnòmon. Per consultar l'hora solar, la persona que l'utilitza se situa sobre la línia del calendari, en la posició corresponent al dia i al mes, i la seva ombra indica l'hora solar sobre els números situats al voltant del conjunt. El rellotge, dissenyat per Jesús Godina, té 5 metres d'amplada i està instal·lat al parc de la base d'en Gaire. La nova instal·lació recordarà l'eclipsi total de sol d'avui dimecres i farà difusió sobre l'horari solar i la vinculació que el sol ha mantingut al llarg de la història amb la humanitat. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dijous també dominarà l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els núvols baixos durant les primeres hores del matí. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
6: La Rosalia.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Gandesa inaugura un rellotge solar analemàtic en què l'ombra de les persones fa de gnòmon. Per consultar l'hora solar, la persona que l'utilitza se situa sobre la línia del calendari, en la posició corresponent al dia i al mes, i la seva ombra indica l'hora solar sobre els números situats al voltant del conjunt. El rellotge, dissenyat per Jesús Godina, té 5 metres d'amplada i està instal·lat al parc de la base d'Engaire. La nova instal·lació recordarà l'eclipsi total de sol d'avui dimecres i farà difusió sobre l'horari solar i la vinculació que el sol ha mantingut al llarg de la història amb la humanitat. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dijous també dominarà l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els núvols baixos durant les primeres hores del matí. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: Vols un polo?
6: Esclar, de maluixa.
5: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
6: Ah, aquest sí que m'agrada.
5: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
4: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i especialment la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dijous també dominarà l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els núvols baixos durant les primeres hores del matí. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega.
1: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
2: Divendres 21 d'agost,
1: balla sense parar amb els Catarres.
2: Dissabte 29 d'agost,
1: concert de diets.
3: Ja ens van passar el concert plorant.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: ginestà.
3: Quan no tens res.
2: Escobatega.
1: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, al Canà, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com la platja de la Platjola del Canà, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dijous també dominarà l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els núvols baixos durant les primeres hores del matí. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. 6 platges de les Terres de l'Ebre tenen àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi ha enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. I en agenda, Amposta celebra demà dijous 13 d'agost el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una 40ena de propostes. La competició es divideix en 4 modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Bet. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de 3 modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dijous també dominarà l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els núvols baixos durant les primeres hores del matí. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Radio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sempre.

Imagina Ràdio.

waste your time. And I think to myself, why now?

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Besòs, d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.